que bajar. No, no, no, no. Catu que paga tu di para ya catu na kuninga ti coromoronga ti cariwao ti paino ya leo na catu que paga no no no no catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu catu cat